0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: s'aparen tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de

0: trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Els metges de la medicina de l'esport. Quin tema, una figura que, com passa massa sovint al món de l'esport, només apareix quan alguna cosa es trenca, o quan hi ha una lesió, o quan una jugadora cau, o fins i tot quan la recuperació doncs, no arriba. Però que en realitat hi hauria de ser molt abans. Abans del dolor, del desgast i sobretot abans de l'aturada. Durant anys, el cos de la dona s'ha estudiat a l'esport com si fos el d'un home, com si les lesions fossin les mateixes, com si els cicles hormonals no tinguessin impacte i fins i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i, per tant, també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé, canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení, com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions i d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se. Bona tarda, Belén.
1: Hola, bona tarda, Júlia.
0: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
1: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
0: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
1: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem a quatre metges adjunts. Llavors, la nostra feina, bàsicament, és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disnea o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
0: Què s'entén per una lesió esportiva?
1: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
0: Quins són els factors que implicats en una lesió?
1: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínsecs o interns de la persona i extrínsecs o que no tenen que veure amb la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després a nivell extrínsec pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
0: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
1: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. A nivell, a partir d'aquesta edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes, en general, se lesionen més, però és més a nivell muscular.
0: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
1: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiona a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. ¿Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui, l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, ¿vale? I el lligament té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual, en la que estiguis, també es diu que afavoreix aquest trencament.
0: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
1: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
0: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper del psicòleg és clau, no sé com funciona.
1: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona, perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre he de dir, primer anem a pas a pas.
0: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
1: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hagis perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves possibilitats, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
0: Perquè els protocols de recuperació creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
1: Jo crec que, a més que al femení o a masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que, com hi ha unes característiques potser de les fèmines que hem de conèixer tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, el metge, els traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com a els homes en general.
0: I per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
1: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, temps que tens el baló, regates, etc.
0: Doncs gràcies, Belén, per l'estona, per atendre'n.
1: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
0: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps, i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte, i que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils, perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us hem tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: I se m'ha quedat una cara...
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa
4: sí.
0: Del
4: sí.
0: ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no! Va, ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram... ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
4: M'encanta, m'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
4: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
5: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que... li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
5: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
1: faig soroll. Modèstia.
5: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
1: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
1: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure.
0: Però de quin tipus? A veure...
1: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: ah, sí?
1: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
6: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
6: O altres,
0: O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
6: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
6: Ah, jo no.
0: No?
6: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
6: Sí.
0: Però famosa per fer què?
6: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
5: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
6: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí? Bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
6: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més. I us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Deixar-lo aquí.
5: El
0: guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
1: Confia tu, en confio.
0: A veure, com ho sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé. Normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
1: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
1: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Que et falta una part de tu, no?
1: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
5: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
5: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
5: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
5: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
6: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
1: Ah, molt bé, perfecte.
0: Sí, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com ho sentiu?
1: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
1: Em sembla que no, eh?
5: No gaire.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
6: Uau.
5: Increïble. Aquell és el meu.

0: No per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, el WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
1: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
0: Depèn de l'amic, no? Però,
1: has dubtat, eh?
0: Sí, és que és difícil perquè que amics, pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
1: però
0: ser...
1: Però després no et falta la part en persona.
0: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
1: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada
2: un
1: estàs?
2: Un 7.
1: 7. Bueno, Déu-n'hi-do, també, eh?
2: Sí, sí, però encara.
1: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
2: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
1: Cada dia?
2: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
1: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
2: 7.
1: 7 és molt poc, eh?
2: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana a mi.
1: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
3: Jo crec que un 3.
1: Quan?
3: Un 3.
1: Un 3, eh? Bueno, o sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
3: moment,
1: un moment perquè tenia el mòbil.
3: La persona menys enganxada, de moment.
1: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
3: Tinc alternatives.
1: Com ara?
3: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
1: Està bé, està bé, està bé.
3: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
1: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, clar, molta.
1: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
3: Amb el mòbil i els cascos.
1: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
3: Apa, doncs.
1: Ah, o no?
3: Llavors potser puja un 5.
1: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també compta. També.
1: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uau, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig... Bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que en salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant al vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
5: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys i crec que abans els adolescents no són prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
6: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
7: Estic a favor que no puguis tindre mòbil fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
8: Jo sóc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
9: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
10: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
11: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
12: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
13: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
14: Estic superenganxada, jo.
15: No tinc ni TikTok, ni Instagram. Llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
16: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
7: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
16: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer. Així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
17: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
18: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
7: Sí que em poso límits. De fet, tinc l'Instagram una hora.
19: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
18: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia. Durant tot l'any em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
1: A veure, Aron, tu has mirat el mòbil durant...
3: Sí,
1: l'estàvem escoltant.
0: I se m'ha quedat una cara...
1: O sigui, estaves rebent notificacions durant

0: mentre estàvem aquí escoltant, eh?
1: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
2: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
2: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
2: No, creu-me, sí? Creu-me, o sigui, que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar molt, hores.
2: Hores, dies...
0: Pot arribar a ser ghosting?
2: Passa...
0: pot arribar a ser un visto?
2: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram, que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
3: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
3: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
3: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa, o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
3: No em deixa.
0: O sigui, se't bloqueja.
3: Sí, però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentar no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat? Tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
4: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com... que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i... da igual.
1: Jo potser, mira, Cristian, potser és ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
1: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè de fet es pot posar de un màxim d'hores, i feia tot lo possible per superar aquest màxim, o sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de sí, poder arribar com a dalt, no?
1: Sí,
0: a dalt.
1: I quan arriba el dia que no té Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues, mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni mix claro. D'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que uh-huh. Si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que absurd, exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
3: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
3: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu sí. Fossis adulta...
3: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta opineu el mateix? Són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no? A l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecten aquest moment... és a dir, prediquen amb l'exemple?
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Uh-huh. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna... discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
1: No, la cosa és que ja... Jo et volia preguntar una cosa.
2: Digue'm.
1: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
1: Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí, no, o sea, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, crema.
1: Exacte, o
0: sea,
1: com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
2: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
2: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així. No? Són prioritats.
2: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? Adora. Potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si estàs, el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si, no sé si us ho heu plantejat mai.
4: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, un amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
3: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
3: Sí, directament tota l'estona. Sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
3: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
3: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, i de mi, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
2: Ja que m'estic
0: olvidant. Digues, Jan.
2: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè és, estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
1: Jo crec que 14, eh? Jo soc
2: de... 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
1: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
1: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14... No,
0: o sigui, tu allargaries una miqueta, no?
1: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
4: clar,
0: a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... Quina edat creus que és la més encertada?
3: Jo és que el problema, la cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: 13, o sigui que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
3: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
2: No.
4: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
1: Jo estaria amb la Júlia, sí, jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Si hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que... Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè
2: bueno,
0: per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
2: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: És a dir... Que em dona. Perquè sí. Jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
5: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada. Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
6: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
7: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
8: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
9: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a
10: cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
11: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
12: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunyem molt de la nostra vida real.
13: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
14: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
15: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens, tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no s'ho vols dir a ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
3: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
1: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
1: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve de gust vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis abans que...
16: Un tercer pis?
1: Tu saps que poden caure, se salta fins a un arbre?
0: És que ara no li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola, vosaltres... Suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions. Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
3: Tampoc tant, eh?
0: No?
3: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
3: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
1: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
1: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
1: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: Tu ara tanca els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
1: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
4: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys des que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
1: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i la miren sota la taula, o com ho fan?
3: L'altre dia, per exemple,
1: sí, conta.
3: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonava bé, o sigui... Tot,
0: amb tot el seu
3: so. Sí, tot. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar. I ja, està.
0: Ja. O sigui, però si no fer un gra massa.
3: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
2: En el meu cas sí que seria així. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
2: Em posaria amb la música. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
2: Els meus companys?
0: O els preferirien mòbil?
2: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? Hòstia, la resta igual?
1: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
3: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
2: històries
3: que...
2: xungues.
3: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Jo igual.
0: També heu vist, sí. Eh? És a dir, que hi ha una part de perill...
1: Quina pena, eh?
0: Real.
1: Absolutament. Quina pena, de veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
1: Déu, m'encanta. Vale. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada, ja no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no.
2: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
1: Ja, no, soc tu. Soc tu.
0: No creieu que la IA...
2: Espero que el meu profe de català.
1: Agustín, sisplau, no baixes.
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
1: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
3: Depèn com l'utilitzis.
2: Exacte.
0: Com?
3: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al xat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
1: Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale? Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp perquè van passar la web de les preguntes i va ser al posar-les en ChatGPT i després, el millor... hi ha altres sigues com de traductor que
0: fan la feina també, no?
1: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no els reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
1: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de l'IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
4: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
4: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
2: Està rancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
3: Què
1: hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure, de què és?
3: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
0: Estira, estira, a veure, què hi ha a l'interior? Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau?
3: Sí. Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
3: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
2: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult?
2: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però... Jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara. No m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava.
4: Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
2: En absolut.
0: No us parlen de la sextorsió, per exemple? No. No us ho comenten?
1: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que... La majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
1: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, sempre. Sí, esteu d'acord tots,
3: eh? És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
2: Ostres.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano, i si voleu també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
4: Sí.
0: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
2: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no. Aquí t'has de mullar.
1: Jo et pego.
0: Què tries?
1: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La converteixo o et dono una ofetada?
2: Pega'm.
0: Júlia. Vaig amb tu,
4: Vale.
0: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
2: Oh, wow.
4: Uales, que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga,
4: Vale, tinc una pregunta. El mòbil... La targeta SIM...
0: Aquí són les preguntes extremes,
4: És que la targeta SIM es trenca, també.
0: Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint,
4: És
0: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
4: Que se'm trenqui el mòbil.
2: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
1: Vale,
0: aquest silenci...
1: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
1: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
4: No.
1: Jo sento,
2: Ja els tens, o
0: sigui. Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
3: Ah, no tindrà mai més mòbil.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I bueno, me'n voleu fer algun a mi o què?
1: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
1: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
1: Vale. Tu ets profe de català, oi?
0: Uh-huh.
1: Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
2: Uf,
1: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que és un vocal neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
4: Jo tinc
0: que
4: una altra.
0: No, però... sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
4: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
4: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
4: Vale.
2: Va, molt bé.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
2: Ah, és millor.
4: Sí, t'ho juro.
2: Pues jo crec que sí, eh?
0: Sí. Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
1: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en part amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
0: Vinga, aquí sortirà un futur saxofon musical. Guitarra, Laia, tu amb què et quedes?
3: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Jan, tu?
16: Cada mòbil és molt.
0: I tu, Júlia?
4: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim i res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe i fins al proper episodi.
1: A ti, fa molt bé.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Començarem parlant d'una sèrie, de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
8: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
9: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
8: But visual learning is so much better.
9: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
7: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
7: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
10: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
7: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
11: L'hora del podcast.
1: Recupera aquest i altres podcasts
11: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que araguillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
1: La xarxa de comunicació local.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: I un incendi originat ahir per l'esclat d'una roda d'un camió va obligar a tallar temporalment la peça gelida en tots dos sentits de la marxa. El foc va afectar 1,5 hectàrees de vegetació i els bombers hi van desplegar 14 dotacions. L'autopista es va reobrir progressivament un cop extingit l'incendi i les flames molt a prop de les vies també van obligar a interrompre temporalment la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur CAP Barceloneta. I les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats positius en l'última fase d'assajos d'una vacuna experimental contra el melanoma. La teràpia basada en ARN missatger i desenvolupada de manera individualitzada a partir del tumor de cada pacient podria reduir el risc de la recaiguda o mort quan es combina amb immunoteràpia. L'assaig clínic de fase 3 ha comptat amb 1.137 persones i és el pas previ a poder sol·licitar l'aprovació del tractament. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia a banda serà força nuvolat al matí, podria haver alguna gota a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només 2 dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balafi, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
0: Notícies en xarxa.
3: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

els Beatles ens enganyaven. Perdó, però és així, perquè les meves setmanes tenen 6 dies i no 8. Els Beatles ens enganyaven. Perdó, però és així, perquè les meves setmanes

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès.

a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trampera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: sent com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sent que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.
1: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera.

inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera. Que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

empenyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nurrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: 4, 3, 2, 1...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixen els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1/6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I paral·lelament també continua la prealerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i també a la Ribera d'Ebre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda, també a la plaça del Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació també de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i també a Embolsamiento amb una capacitat de 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport del personal del tercer sector. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i també a l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com en zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i també a la Catalunya Central. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxes, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragú de Noguera, al barri de Pardinyers, també a Lleida. Tot apunta que la persona suposadament era toxicòmana i va morir per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cos a la séquia del Cap a Torrefarrera. I Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la 150A i accedir també al Parc de la Draga.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici de curs, que recordem serà el 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres catalans. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres públics d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els centres es podrà compartir amb altres equipaments de la mateixa modalitat situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I en mobilitat, MB reprendrà el 29 d'agost el servei de la línia L1 entre Florida i Plaça de Sants en tots dos sentits després de les obres de millora iniciades el passat 17 de juliol. Els treballs amb una inversió d'11,5 milions d'euros han permès renovar les vies amb una base de formigó més estable i també modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. I també en mobilitat, Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la C-150A i accedir al Parc de la Draga amb nous semàfors per a vehicles, vianants i bicicletes i també més il·luminació. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local han desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals eleven la xifra a 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida, a l'Loma Margarita i l'Embolsamiento, amb una capacitat per a 1.800 persones. I la temporada de caça menor ha començat avui a les comarques de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès amb la guatlla com a les espècies autoritzades. Al Segrià, els caçadors han detectat una lleugera reducció d'exemplars, especialment en entorns de Torrefarrera, Rosselló i Benavent, que atribueixen a l'augment de les plantacions de panis. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins al cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Infocat per elevar risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com també a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i a la Catalunya Central. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

preocupar. Si notem que totes les coses que hauríem d'haver resolt no les hem resolt encara. A poc a poc sense anar acumulant la feina i tot està per fer. I les promeses, sobretot les que mai ens vam dir, de tan secretes, de tan callades, encara s'han de complir, si és que s'han de complir algun dia. Que mai hem plantat cara als nostres somnis, però tampoc els problemes que arrosseguem de fa temps. Què volem ser, què volem dir, qui volem ser, si ho tenim clar, com ho hauríem de fer, qui podríem comptar,

de vegades tinc por. Però de sobte, com qui no vol la cosa, d'un dia per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento, em tranquil·litza. No sé com, però em tranquil·litza.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la Principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: Gràcies, Joan. El control de so Lluís Sánchez, de la coordinació José Gallardo i qui us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'home alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 8 minuts del punt de les dues. Era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
3: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
10: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
11: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
10: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
12: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
13: Fan les bombes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb l'humanitat.
12: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
15: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per puguin aturar.
14: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vi.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes por ejemplo han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
12: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICO, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
16: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses. En la práctica, hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
12: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per a una nova verema. Com a la major part del territori, això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió, el Vendrell, Lolo García.
17: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
18: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, pues, perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
17: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
19: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavaller és la presidenta de la DO Terra Alta.
20: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons el sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
19: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actuar en benefici de la producció.
20: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
19: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
2: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
21: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà a fer a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en aquest nou contracte, la millora de voreres.
2: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la 6ª, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
26: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
17: Són les paraules, les declaracions de la Rumbidia a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
7: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
17: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot

0: Jarque i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació, destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per

0: metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
1: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
2: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
2: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
2: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
2: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
3: La ja ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: I en cultura, aquesta nit, el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
2: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
5: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
2: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I la pluja que tendirà escombrat també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
2: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
0: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades, i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
8: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
9: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar. No? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa doncs, exposada al sol.
8: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
6: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
2: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Més detalls, Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
11: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balafi, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
13: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
14: Fa tres bones estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia seran tots que no ajudarem per a res a que quan surtin al carrer es queden amb la maleta.
13: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
2: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
4: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
16: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
15: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
17: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintureres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de 2 hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
18: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
17: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
0: I, de fet, ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
19: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins s'ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa a la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
20: Els objectius són diversos. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar i que sortint del taller doncs sapien com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
19: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
0: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
2: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Lleida, del barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça de Tragó de Noguera.
2: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
2: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: I la policia municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
2: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
0: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
1: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
21: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir al festiu.
1: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu ja es van, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
22: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el castell de focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Paig Igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
23: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
22: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
2: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
2: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
0: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
5: Les festes de la cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Farrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de festes de Tortosa.
7: Representen, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
8: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
5: El calendari també tindrà una versió en braille, reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
0: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Què ens porta en Joan Barberà? Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
9: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
24: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
9: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
25: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
9: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
26: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
9: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Can Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanquiblau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
27: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
9: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
27: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos y para estar al 100% para el inicio del Liga.
9: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
3: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente desplazada a Carmilla que viene de Nova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. Passamos de ronda i a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada.
9: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: I avui volem recordar la figura d'en Martí Trilla, periodista santjoaní i una de les veus més reconegudes de l'esport de motor a Catalunya Ràdio, especialment això amb motor, que va cobrir durant dècades competicions com el Mundial de Ral·lis o sobretot el Dakar, fins al punt que molts oients el van identificar amb aquella aventura extrema que explicava cada any des de la ràdio. Per parlar-ne ens acompanya en Xevi Soler, periodista de Catalunya Ràdio, també santjoaní i company seu durant molts anys a la redacció. Hola, Xevi.
2: Hola.
1: Tu vas entrar molt jove a Catalunya Ràdio i en canvi ell ja hi era des dels anys 80. No sé què sí. Recordes de quan vas entrar i el vas conèixer.
2: Home, mira, és curiós perquè jo quan vaig entrar, que vaig començar com a becari, sempre quan vas a un lloc així t'imposa molt, és molt nou, i quan jo vaig entrar, recordo, no, segurament no el vaig veure el primer dia, però un dels primers dies que hi era, ell va venir a treballar, i el ser santjoaní es va com dirigir a mi, home, nano, Sant Joan, d'una manera molt afable i molt acollidora, i això, com a nano de 20 anys que ets, que entres allà, ho vaig agrair molt. A partir d'allà ja vam tenir molta relació. És veritat que ell tenia menys relació amb el poble en aquelles èpoques, però sempre que hi érem parlava i em demanava per Sant Joan.
1: De fet, en molts dels missatges d'aquests dies de la xarxa sobre la seva mort se cita Sant Joan, i entenc que Catalunya Ràdio, que hi ha molta gent, suposo que també esté present cada un d'on és, i quan algú és d'un poble petit fa gràcia, però no sé si, pel que expliques, últimament no tenia molta relació amb el poble, no sé si en feia bandera o explicava que era
2: sí.
1: Sant Joan.
2: Sí. Sí, ell, de fet, sempre deien que li havien tret el nom del Tuareg de Sant Joan de les Abadesses, per tots els decars que va fer. Sí que és veritat que ell se sentia Sant Joaní, és veritat que per motius familiars va acabar visquent a Sant Guim de Freixenet a la seva vida, però fins força enllà encara mantenia la casa que tenia Sant Joan. Ell feia proselitisme de Sant Joan, li agradava molt parlar-ne, i també li agradava molt el poble. Jo notava també que certa enyorança a vegades quan venia i el veies per festa major sobre Sant Joan, com està el poble, etc, tot i que se n'havia desvinculat una mica els seus últims anys.
1: Comentaves això, el Tuareg de Sant Joan de les Abadesses, aquest nom que se li deia, fins a quin punt li fa justícia?
2: Home, ell va fer una cosa que s'havia de tenir molt valor per fer en una època en què, evidentment, els viatges no eren com són ara, no hi havia les facilitats que hi havia ara. El fet d'acceptar, i a més fer-ho amb gràcia, el repte de cobrir aquest ral·li Dakar, quan realment era un ral·li de supervivència, no només pels pilots, sinó també pels periodistes, home, el van fer com un... Li van fer una senyal distintiva. A vegades hi ha periodistes que són molt bons, passen molts anys treballant, però no tenen el tret distintiu que va aconseguir en Martí en la seva trajectòria com a periodista, que és fer aquest ral·li de car. A partir d'aquí, després també va cobrir fins i tot mundials de ral·lis, viatjant en països molt extrems i en situacions molt extremes, on a vegades trobar un telèfon per fer la crònica era molt complicada. Per tant, ell es va especialitzar en aquesta supervivència, que segurament els primers anys de la seva època laboral el van fer molt particular, en el temps en què tot ja es va normalitzar i simplificar el fet de les connexions, dels viatges. Ell va quedar una mica enrere en tot aquest sentit.
1: És com romàntic, no, tot això? Pensam...
2: Sí.
1: No, ara els periodistes tenim això, busquem una connexió, tenim problemes, tirem de connexions per internet, si falla fem la trucada tradicional, però vull dir que en aquella època era...
2: De fet, ell sempre... ell era molt d'explicar anècdotes, sempre perquè, evidentment, en devia tenir moltes més de les que tindrem nosaltres amb tota la nostra trajectòria, imagino. I sempre explicava moltes anècdotes que jo, quan era jove, te'l miraves com dient: ostres, què m'està dient aquest? Què? Com? Que s'havia de barallar amb dos periodistes perquè hi havia un telèfon i havia plegat Carlos Sainz i ell havia de trucar el primer, Clar, unes coses que ara ens semblen molt marcianes, no? I ell, això era el que més li agradava recordar, totes les anècdotes de les dificultats que tenia, que tenia una que un dia només havia aconseguit alimentar-se bevent llet de camell. Moltes anècdotes que si tu ara te les pares de sentir i a pensar et semblaran de fa 3 segles i és de fa relativament poc, 30 anys.
1: Una de les seves narracions més recordades és la de l'accident d'en Tommy MacKinnon amb una vaca al Tour de Còrsega l'any 1997, que va acabar amb aquella frase, aquella frase tan recordada, la vaca ha mort. Sí. No sé si això és una anècdota o també explica la forma així que tenia ell de...
2: Sí, és que el coneixíem molt per això, eh? A vegades arribava a la redacció i ja li feien la conya de mira, la vaca mort, Martí, tal. Sí, era la seva manera de fer-ho, ell ho feia molt planerament. És veritat que ell no era un periodista estricte amb la formació acadèmica, etcètera, etcètera, i ell el que feia era comunicar tal qual ens comuniqueva, a vegades canvia una miqueta, no?, l'aspecte comunicatiu quan ho fas a través dels mitjans o quan ho fas tu cara a cara amb un amic, i això no ho havia perdut. Ell parlava bastant, a part de que tenia aquell tro de veu que per això bàsicament va entrar a la ràdio, crec que em van explicar que va començar dient a la temperatura de Sant Joan de les Abadesses del matí de Catalunya Ràdio, els inicis, amb en Toni Bassas. Ell trucava i deia Sant Joan de les Abadeses, 22 graus, i clar, i aquella veu va al·lucinar a la gent de Catalunya Ràdio, que li va demanar fer més coses, i a partir d'aquí ja es va gestar tota la seva carrera envoltada sobretot del món del motor i del Dakar.
1: Això, en el periodisme esportiu sovint recordem això, els narradors de futbol, però potser menys els professionals que han fet créixer altres esports. Creus que Martí Trilla va obrir camí en aquest sentit, en els esports de motor, a fer que fossin més coneguts?
2: Sí, a més, en una època en què hi havia molta proximitat amb els personatges, l'altre dia a la ràdio parlàvem amb Luis Moya, el copilot mític de Carlos Sainz, segur que tots el recordeu, que el recordava perfectament, el Martí, i explicava que ell era... que viatjaven junts i que eren superpropers, i amb el Carlos Sainz, i te'ls apropava, per exemple, a l'antena de Catalunya Ràdio, una cosa que ara és molt difícil, i sobretot jo crec que el Rally Dakar va ser conegut i va ser mític perquè, clar, aquí imatges en tenien poques, i les cròniques, per exemple, que feia Martí als anys 80-90, segur que van apropar a molta gent a aquestes proves extremes.
1: Has parlat d'aquest espai que li vau dedicar a Catalunya Ràdio, i el recuperarem després perquè també el puguin escoltar els nostres oients. Clar, aquests dies suposo això, no? Em sembla que no conec les circumstàncies, tampoc n'hem de parlar, però em sembla que ja estava fotut, vull dir que suposo que molta gent potser ja, tot i que ha estat sobtat, doncs que molta gent potser ja ho coneixia del seu entorn. No sé com aquests dies de la redacció que es parlava, si també d'aquestes anècdotes, no? Vull dir que suposo que molta gent el recordarà, sí, per totes aquestes coses amb un somriure, no?
2: Sí, d'entrada, és veritat que ens va sorprendre la notícia, perquè el Martí, des que es va jubilar ja feia 14-15 anys, havia estat molt desvinculat tant de temes periodístics com fins i tot de temes personals, perquè vivia lluny, etc, etc. Ens van informar, i és veritat que recordava molt més les anècdotes, que però això sempre passa, no? Recordes molt més les anècdotes que no pas els temes laborals. És veritat que molts companys de la redacció d'esports, sobretot més veterans de Catalunya Ràdio, van anar a la cerimònia, a l'enterrament. Ens van dir que la seva família valorava tot l'escalf que havíem fet nosaltres, i que ell sempre tenia Catalunya Ràdio, el periodisme, al seu cap. I de fet, la foto que els van donar pel recordatori era una foto d'ell de jove amb el micro de Catalunya Ràdio al Rally Dakar.
1: Molt bé, Xavi, doncs moltíssimes gràcies i per aquesta estona parlant d'en Martí Trilla, que com hem comentat, doncs va morir fa uns dies, i l'hem volgut recordar també, que va començar aquí a la Veu també, però va estar-hi poquet i de seguida ja va anar a Catalunya Ràdio. Xavi, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Merci.
1: I el que farem ara serà escoltar aquest fragment d'uns 15 minuts que Catalunya Ràdio va dedicar a Martí Trilla amb el títol El Tuareg de Sant Joan de les Abadeses.
3: Si tiro encara una mica més enrere, hauríem de parlar segurament del que va començar tot això, que va ser el Martí Trilla. Damià, el Martí seguia el Mundial de Ral·lis viatjant a moltes proves, o gairebé totes les proves,
4: sí.
3: Però sobretot era l'home del Dakar. L'autèntic Dakar, el del desert, el de l'Àfrica.
4: El del desert, el de no dutxar-se i menjar malament i no dormir i no tenir telèfon. Que aquesta era la història.
3: I les aventures del Sàhara,
4: sí,
3: que no són les d'Aràbia Saudita.
4: És que estem parlant d'una època en la qual els familiars dels dakarians trucaven a Catalunya Ràdio per saber què havien fet els seus familiars i com els havia anat. I això ho sabia el Martí Trilla.
3: El Martí, que viatjava al Dakar. Parlem d'ell perquè el gran Martí Trilla ens ha deixat. Va morir ahir als 81 anys. El Trilla era un periodista entranyable que rebia sempre amb els braços oberts els més joves de la redacció. Aquells que posaven per primer cop els peus a la redacció d'esports, el Martí era sempre dels primers que en rebia i ens ajudava en el que fes falta. Però sobretot era el veterà de la redacció, amb mil i una batalles per explicar. Del Dakar, però també del Mundial de Ral·lis. Jo recordo moltes històries, per exemple, aquell dia que va explicar que Carlos Sainz, el seu gran amic Carlos Sainz, al Mundial de Ral·lis havia atropellat una vaca i va entrar en directe minuts després per explicar que la vaca havia mort. I jo no sé si d'això se'n recorda el copilot d'aquell gran pilot que era el Carlos Sainz, el Luis Moya. Luis, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
3: Com estàs? Com va tot?
5: Molt bé. Aquí al circuit de Montmeló que tenim un evento muy grande de Volkswagen, que es el 50 aniversario de GTI, y hay un evento muy grande aquí. Y sí me acuerdo perfectamente de eso.
3: ¿Ah, sí?
5: Porque además no era Carlos el que le pegó a la vaca. El que le había pegado a la vaca había sido Tommy McKinnon.
3: Ah, vaya.
5: Tuvo que abandonar
3: ostras,
5: el rally.
3: Vale.
5: Sí, tuvo que abandonar el rally. Y recuerdo que había la crónica. Además siempre nos acordábamos con Martí, que además Martí era una persona entrañable, ¿no? Un gran amigo, además en aquella época pues era de los pocos que nos seguían el Mundial. Al principio del Mundial pues nos seguía mucha gente y Martí fue de los primeros, ¿no? Y recuerdo que comentando, como lo había dicho por la radio, a mí me lo habían contado porque yo no lo escuché, decían, dice, Tommy McKinnon ha tenido un accidente, no sé quién, ha golpeado una vaca, hizo una pausa y luego dice, la vaca ha muerto.
3: Correcta, correcta.
5: Y luego continuó comentándolo y entonces siempre nos quedó aquello como aquel recuerdo gracioso y simpático que además incluso con él lo recordábamos así, ¿no? Como un recuerdo simpático porque era una persona muy, muy, muy agradable y tremendamente prudente, además. Nunca entraba cuando no tenía que entrar.
3: Luis, ell va seguir aquell Mundial que vosaltres guanyeu, aquell primer Mundial. Què en recordes d'ell, aquesta relació amb el periodista que segueix totes les proves d'un Mundial de Ral·lis quan aquí costava molt que la gent seguís un Mundial de Ral·lis?
5: Pues antes yo lo veo con mucho más cercano que hoy en día, ¿no? Parece que era mucho más accesible. Hoy en día está todo más cerrado, sobre todo, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? Pero incluso en los rallies ahora, en los parques de asistencia, pues están más limitados. Allí ellos venían, nos veían en una asistencia, porque hoy hay parques de asistencia, entonces hay un parque de asistencia, por ejemplo, en Barcelona, o en PortAventura, si el rally se celebra en Tarragona, cuando se hacía el Mundial, y de allí salíamos y volvíamos siempre al mismo sitio. Antes no, antes recorríamos todo el país, ¿no? Entonces a lo mejor parábamos con una asistencia, con un camión de asistencia pequeñito, en un sitio, al principio, en un tramo cronometrado, y allí aparecían los periodistas y se acercaban a nosotros. Y, por supuesto, entre ellos estaba Martí Trilla, que siempre estaba atento. Y vuelvo a repetir, me quedo con prudente, ¿no? Una persona muy prudente, sabía estar siempre en su sitio. Y lo recuerdo eso, pues como él, con los que venían en aquella época, que son, pues ya quedan todavía algunos por ahí, algunos periodistas, ¿no? Y era muy cercano, muy cercano. Diferente a lo que es ahora.
3: Jo recordo, Luis, aquí a la redacció sempre estava molt pendent del que fèieu, tu i el Carlos, i no sé per quina raó en el Carlos, clar, ell era bastant més veterà que no pas el Carlos, li deia el nano. I sempre deia, a veure què ha fet el nano. I es referia al Carlos. No sé si el Carlos ho sabia, però es referia al Carlos com el nano.
5: Sí, però probablemente... Pues no, ahora no lo recuerdo porque además estamos hablando desde tantos años, sí, que todavía no me acuerdo, pero aunque Carlos lo supiese, Carlos también seguro que diría lo mismo que digo yo de Martín, ¿no? Que Martín era una persona muy prudente, muy seria, jamás tuvo un problema con nadie, no recuerdo haber tenido, a lo mejor había personas un poco más conflictivas o lo que fuese, con las que siempre me llevé bien, ¿no? Pero con Martín era imposible, con Martín era una persona... Daba gusto y además luego lo que solía pasar era que claro, cuando íbamos a un rally pues estábamos lejos, pues a lo mejor volvíamos de un rally, pues no lo sé, me lo invento, Argentina o Nueva Zelanda incluso por ahí, y generalmente solíamos coincidir en los aeropuertos, en los aviones, ¿no? Charlábamos, había una relación muy agradable, la verdad.
3: Luis, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès en directe a Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu-siau. El Luis Moya, mític copilot del Carlos Sainz, que, per cert, manté el mateix timbre de veu de sempre. Tots heu pensat en aquell moment. El tracte d'arrencar-lo, Carlos, l'heu tingut tots al clar, ara mateix. Bé, però a l'àlbum de cromos del Martí, ara ho dèiem, del que més agradava parlar era del Dakar, del seu Dakar, el Dakar de veritat, el del Sàhara, quan la tecnologia, les comunicacions i el transport no eren com ara. I el Martí feia aquelles cròniques de segell des del desert del Teneré.
6: Martí Trilla, enviat especial.
7: L'actor català Carles Mas ha guanyat avui la 12a etapa del Rally París de Car. Aquesta és la seva quarta victòria.
3: So telefònic, So telefònic.
7: I la primera d'aquesta...
3: Això seria impensable, ara. Eren èpoques en què anar al Dakar era difícil per als pilots, però també pels periodistes.
8: L'únic aliment que el Dom va tenir durant 3 dies al desert del Teneré havien set 3 vasos de llet de camell. Quan arribi a la seva casa a Torino, segur que s'atiparà d'espagueti i pizzas.
3: Era també una altra manera de fer cròniques. Quan es va jubilar, el Martí, ara fa uns anys, el Tot Gira del Mar Negre, li vam fer un petit homenatge i ens explicava coses com aquesta del Dakar.
9: Recordo que a Algèria ens van agafar i ens van posar en una presó perquè havia sortit del campament per anar a passar unes cròniques a Demand Reset, que per cert hi ha alguns dirigents de l'automobilisme català que em coneixen per Demand Reset, per el que va passar allà. Es van tirar trets, ens van posar en una presó i un avió al cap de 2 dies es va venir a rescatar.
3: El que és evident, i tu potser de mi ja pots dir el mateix, no sé si és el teu cas, que a ell el Dakar li va canviar la vida. Tu te l'ha canviat la vida, el Dakar?
4: No necessàriament, però és que dir aquestes coses, a mi, o sigui, la meva vida també és el Dakar. És a dir, si jo no anés al Dakar, trobaria a faltar alguna cosa, perquè el Dakar és un dels esdeveniments del motor més importants que tu pots viure com a periodista, perquè no és només fer de periodista, és fer de periodista i fer de persona.
3: Mira què ens deia el Martí.
9: Mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu, Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta, no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida, vaig dir sí, i no sabia on anava. Aquell dia no vaig dinar, potser una mica amb perdó, entre cometes, de l'ocolloner que estava, de la meva resposta que havia donat, i vaig trucar a un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir, escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar.
3: Joan Porcar, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
3: Te'n recordes d'aquella trucada del Martí l'any 87?
10: Sí, aquesta trucada sí. No me'n recordava de la resposta, però no em vaig equivocar, segur.
3: Segur que no. Bé, a tu te l'ha canviada també, no?, la vida del Dakar.
10: Sí. Jo crec que a tots els que hem passat per allà ens va canviar la vida. Però jo us dic que el Martí es va integrar de tal manera a lo que va ser aquella època del Dakar, perquè clar, parlar del Dakar ara és que parlem del Dakar, abans era el París Dakar, I era diferent, sense satèl·lits, sense comunicacions fàcils, sense telèfons d'aquests que pots trucar en qualsevol lloc des de qualsevol lloc. No, allà la dificultat era per als periodistes, especialment per gent com ell, que tenia que trucar regularment, perquè no és el mateix el que tingui que escriure a paper i buscar com enviar-lo que trucar, no? Que necessites una mínima qualitat, no? I el Martí tenia una habilitat per trobar com comunicar-se en llocs on no hi havia res, o sigui, no hi havia res, que era increïble. I, més a més, no, o sigui, sempre complia amb els horaris. Jo recordo que deia que a vegades tenia que trucar a la 1 de la matinada o a les 6 del dematí, no? I jo li deia, ostres, però com aconseguiràs fer aquesta comunicació? Diu, bueno, jo ja ho tinc més o menys arreglat, a veure, he trobat un poble que tenen un telèfon de no sé què, i jo crec que a ell el que més li preocupava en aquest tipus de treball en aquells moments, era trobar la comunicació, més que la notícia en si mateix, no?
3: Mira, m'ho has posat en safata, Joan, sí, perquè explicarem una cosa que, atenció, no ha sonat mai en aquesta ràdio. Aquí a la ràdio guardem a la nostra fonoteca talls històrics, narracions de moments històrics, entrevistes per recordar...
10: Ja imagino.
3: Però també, doncs, moments còmics, surrealistes. Allò, ostres, això ho has de guardar a la fonoteca. I del Martí n'hi ha una de molt cèlebre. Una que no ha sonat mai en antena perquè era el moment previ a enregistrar una crònica del Martí al Dakar. Això que ens estàs explicant. Ell havia quedat en aquella estona que ho tenia marcat amb un telèfon fixe, vés a saber on, del continent africà, per posar un protagonista amb el Jordi Basté, que aleshores s'estava esperant per gravar aquella entrevista amb aquell protagonista pel No ho diguis a ningú. El que sentireu, insisteixo, mai va sonar en antena. Sentireu el Martí lluitant literalment per la posició, això que ens està explicant el Joan Porcar, per l'únic telèfon fixe disponible al campament per poder posar un protagonista a l'antena i que hi pogués parlar el Jordi Basté. El document, ja veureu que és un punt barroer, però ens ajuda a entendre el que ens diu el Joan Porcar i també la perseverància del Martí barallant-se amb qui fes falta.
11: No tinc hasta los cojones de esto yo. A ver si pego un par de hostias aquí yo. Madre, que los parió, tú. ¿Ho sents, Jordi, o no?
12: El què?
11: ¿Ho sents com els enxego pet cap al cul, la mare que els va parir?
12: Però què passa?
11: Home, és que no hi ha dret. Jo vaig foto 12 quilòmetres per anar a buscar un tio fred a sobre d'una camioneta amb el, a la caixa de la camioneta. Ara bé. Bueno, com vulguis, ara el tinc a 50 metres, ja bé. Bueno, com vulguis, Jordi, podem començar?
12: Vale.
11: Només han arribat hores d'ara 9 motos i 4 cotxes.
12: Val. Molt bé, comencem ara, eh?
3: Clar, s'explica tot perfectament, Joan.
10: Sí, però ell tenia que viure i vivia una tensió molt gran per poder complir, perquè ell era un gran professional dels que lluiten en el camp de en el terreny, no? O sigui, no sempre tens la sort de fer la informació dins de la sala de premsa d'un camp de futbol o d'un circuit, no? Que tot està preparat i tal. Ell ho feia en unes condicions de l'època de los Flintstones, eh? I la veritat és que ho va fer sempre molt bé, molt bé. Tinc que dir una cosa també. Ell tenia l'habilitat de veure la notícia on no la veia la gent. I això sempre li vas dir, eh? Li vas dir, tens una habilitat professional que eres capaç de... Tothom estava preocupat per la classificació, no sé què, però ell veia que el més important en aquell moment, a lo millor, no era la classificació. Era un fet que havia passat o que estava passant en aquells moments i que no tenia res a veure, a lo millor, amb la carrera en si mateix, no? Però que tindria conseqüències sobre allò. I aquesta era una habilitat periodística, professional, que l'he vist en pocs professionals del món del periodisme i que són els que es diferencien, evidentment, no? I ell es va diferenciar, almenys en l'època en la que jo vaig conviure amb ell en la Gran Aventura del Dakar durant tots aquells anys, perquè sempre estava allà, i no fallava mai, sempre, bueno, potser ho podeu dir vosaltres, no?, a Catalunya Ràdio, però jo em donava la sensació que no fallava mai, perquè sempre estava angoixat perquè les coses sortissin bé.
4: És que el que no pot fer mai un periodista és anar a un lloc i no informar. És a dir, un periodista de ràdio que no faci una crònica durant 24 hores és per fotre's un tret. Vull dir, aquesta és la realitat. I després hi ha una altra realitat, que hi ha molt, m'ho invento, al Dakar i en altres llocs. Hi ha mitjans de comunicació que porten més d'una persona i de dues i de tres. Martí Trilla anava sol. Sí. Anava sol.
10: Absolutament sol.
3: Hi ha unes condicions que no són les d'ara. Evidentment, no. Cobrir ara el Dakar és una meravella, és una gran experiència, però logísticament les coses han canviat molt. A banda que estem parlant del continent africà, anys 80, principis dels 90, on tot era molt més complicat. Joan Porcar, t'agraïm que també ens hagis atès a ajudar a recordar la figura del gran Martí Trilla. Una abraçada forta.
10: O només dir una cosa més.
3: Digue'm.
10: Era una gran persona. Era una gran persona. I això crec que és el record que té que quedar d'ell, el professional i la gran persona.
3: Gràcies, Joan. El Martí Trilla, un dels històrics de Catalunya Ràdio, que va acabar la seva carrera, per cert, que no ho hem comentat, aquí el Tot Gira. L'últim programa per on va treballar va ser el Tot Gira, va ser el seu últim programa, jo el recordo perfectament, arribar a la redacció, veure'l allà, en aquell lloc, al fons de la redacció, sempre pendent del que feia el nano, que, malgrat era veterà, Carlos Sainz continua sent el nano per ell, continuava sent el nano per ell, i que el vam tenir, doncs, el Tot Girar acompanyant-nos fins que es va jubilar. Per a la seva família, una abraçada gegant, també per a ell un record bonic per al que va ser l'avi de molts dels que hem treballat en aquesta redacció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a l'altura de Juneda, a les Garrigues, per una incidència a la catenària. Segons informa Adif, l'afectació correspon a les línies R13 i R14 que circulen pel tram entre Lleida i la Plana, Picamoixons. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats que s'estaven fent a la infraestructura. Adif ha indicat que els tècnics treballen per resoldre l'avaria el més aviat possible. I avui també tercer dia de reforç policial a Perdinyà, Esbalàfia i el Clot a Lleida. La Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en aquests aldarulls que van tenir lloc el passat cap de setmana i a principis d'aquesta setmana, per demanar-los la seva col·laboració. De moment la situació es manté estable i sense nous incidents. Recordem que el primer dia hi va haver 7 detinguts, de moment 2 d'aquests, tots dos majors d'edat, han quedat en llibertat en càrrecs. Escoltem l'alcalde Félix Larrosa.
2: Fan tres boles estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no es donen per a res a que quan surten al carrer es queden amb el paletat.
1: I la temperatura avui afluixa, però la de l'aigua del mar va rècords enguany. Ha arribat, per exemple, els 27,8 a l'Estartit, un valor inèdit als darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. En aquest cas, per exemple, diuen els experts que la Costa Brava Nord està 4 graus per sobre de la mitjana. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
3: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Temperatures altes que castiguen els treballadors. A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un sistema nou que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 38,8. És el cas d'unes polseres que es posen i que, per exemple, porten totes aquelles persones que treballen a l'aire lliure, com són els serveis de neteja. I ha trobat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià. Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes de violència, però s'ha obert una investigació.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

la sort. Durant l'altre del somni i roda el món.

compte, a veure quins collons. La vida, quina feina, també per l'om, i per la seva ombra roda molt el món.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un nou avís per temps violent amb probabilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent que poden superar els 40 km per hora, esclafits i tornados. Al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Osona. Recordem que Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja vagi guanyant protagonisme, de fet ja plou en alguns indrets arreu del territori aquestes properes hores. L'arribada, a més, anirà acompanyada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg d'aquestes hores que podria, de fet, estar previst que s'enduï la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat a casa nostra. I el Departament d'Agricultura no ha detectat cap positiu de pesta porcina africana entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 11.300 senglars, mostres, de les quals 379 han donat positiu. El Departament diu que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i les mesures desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat, per aquest motiu es manté sense canvis les restriccions. I l'Ajuntament de Tàrrega reforçarà la vigilància a la zona d'oci i nocturns de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties per soroll que repeteixen cada cap de setmana. La mesura arriba després d'una baralla i la detecció d'una persona en una matinada el passat diumenge davant d'un establiment d'oci nocturn. Escoltem Rosa Maria Parelló, que és l'alcaldessa de la ciutat.
2: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè es puguin aturar.
1: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça Tragó de Noguera. Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar-ne la mort. Fons dels Mossos van descartar que es tractés d'una mort violenta. I els veïns del barri de Sants tenen un ull posat al cel per les previsions de pluja els propers dies, poques hores de l'inici de la festa major que comença dissabte i s'allarga fins al dia 30 d'agost.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: andando rere la victoria del Napoli. Costa fresca.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges amb ventades i calamar-se, però per ara no han registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet des del Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions per fer sanejament, retirar algun arbre caigut, immobiliari urbà, i per petites inundacions. El Meteocat, a més, un avís per temps violent fins just les 6 i 10 minuts de a la tarda, al Bages i al Moianès. Prèviament n'havia més un altre al Baix Llobregat, al Vallès, al Penedès i també a l'Anoia. I la circulació ferroviària està interrompuda entre Calaf i Manresa en el tram Manresa-Lleida-Pirineus per una incidència. Els sistemes d'electrificació entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet. A més, es poden registrar retards a la línia R4 del nucli de Rodalies, segons informat Adif, que assegura que es treballa per solucionar aquesta incidència. Parlem d'una altra incidència de la qual hem informat abans, perquè també ha acabat interrompuda la circulació entre Borges Blanques i Lleida, però l'avaria, en aquest cas, que era per la catenària, sembla que ha quedat solucionada. El govern espanyol ha desallotjat avui prop de 1.800 migrants a la platja de Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora també la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín. Escoltem el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
2: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: I la costa badalonina ha estat escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintorera s'ha enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més al món i en aquest cas és el primer que s'ha fet a les costes del Mediterrani. I el Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival festiu d'aquest municipi al Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere, com és la Copla Sant Jordi i la principal del Llobregat. El concert avui compta amb més d'un 75% de les entrades venudes.
0: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan, el Qawwali. Com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El sistema d'emergències mèdiques atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tant de dia com de nit. Un 72% d'aquestes persones han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el servei meteorològic dona per finalitzada la previsió de superació d'aquest aquests llindars de perill per temperatures màximes i mínimes, també. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, 41,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja de Priorat. I tarda d'incidències a Rodalies. Ara està interrompuda la circulació ferroviària a la R8 entre Rubí i Castellbisbal per una incidència a la infraestructura. En aquesta última estació, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Rubí, amb parada intermèdia a Castellbisbal. Recordem que també està interromput el servei entre Manresa i Calaf per una incidència als sistemes d'electrificació, amb retards, en aquest cas, a la R4. Per cert, que la línia 1 del metro estarà de nou de servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat a les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar aquests dos punts. Avui ha visitat les obres la presidenta de TMB, Laia Bonet.
2: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast estem posat plaques de Formiró, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
1: I un home de 50 anys ha mort aquesta tarda a la platja de Llevant de Cunit, una platja, per cert, vigilada, on onejava la bandera vermella que prohibia el bany. El telèfon d'emergències ha rebut la trucada minuts abans de les dues. Un socorrista havia tret un home de l'aigua inconscient i li practicava maniobres de reanimació, que ha continuat a dues ambulàncies del SEM, però que no han pogut fer res, malauradament, per salvar-li la vida. 20 persones han mort ofegades a la platja des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat. Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges amantades i que la marxa per ara no s'ha registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet al Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions de sanejament, retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions. Recordem que el Metocat ha emès un avís per temps violent fins a les 6 del Bages i el Moianès, i també ho havia fet el Baix Llobregat, el Vallès, l'Alt Penedès i l'Anoia. I si ens fixem en la temperatura en general, també hem de parlar de la temperatura de l'aigua del mar, que ha batut rècords enguany. Arriba als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. La Mediterrània, de fet, està immersa en una onada de calor amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres a la Costa Brava que han fregat els 28 graus. Aquest valor són totalment inèdits en registres de l'Estartit i les Illes Medes. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
2: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Per cert, que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han incorporat aquest estiu per primera vegada 60 pulseres d'alerta tèrmica destinades al personal municipal que desenvolupa la seva feina a l'aire lliure. Ho fan per reforçar la prevenció davant les altes temperatures. 30 d'aquestes estan destinades al personal d'obres i serveis i 30 a medi ambient. Les pulseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan es detecta que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus. I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats. Si fossin autèntics, tindrien un valor al mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels perits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta, investigant les persones de 43 i 60 anys per un delicte de la propietat industrial. I un estudi del Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO de Terra Alta a partir dels vins a 7 cellers de les zones de producció i permet aprofundir amb la singularitat d'aquests vins.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Febre quan m'abraces fort. Febre de matí, febre fins i tot quan dorm.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

That's what the love of money does.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu. Petita com el poble, gran com l'estiu.

0: connexió entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 també pateixen demores. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet Sant Fost. També hi ha retards, per cert, que poden superar els 30 minuts a la RL4 entre Manresa i Calaf per una incidència a l'electrificació amb servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència també provoca demores a la R4. Tarda de pluges, els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 2:15 del vespre 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. La majoria s'han fet des de la Regió Metropolitana Nord, de les quals també algunes al Vallès Occidental. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses les properes hores, especialment de cara a demà divendres al vespre i dissabte al matí. El Meteocat diu que durant el vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, xàfecs que anirien acompanyats de calamar-se. I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura, per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua i la calor dels darrers mesos. Els preocupa, amb un ull al cel i també un altre, diuen, a la butxaca. Escoltem l'enòleg i viticultor Martí Giral.
1: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no? Dos o tres anys. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
0: I l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat avui davant la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies a tràmits d'estrangeria. Critiquen que les cites que es donen són insuficients i això fa endarrerir fins a 11 mesos els tràmits de les persones que volen un permís de treball. I una nova combinació de fàrmacs millora el control del càncer renal avançat. Ho indiquen els resultats d'un assaig clínic internacional de fase 3 que s'ha publicat a la revista The Lancet, que s'ha fet amb 747 pacients. Recordem que aquest tipus de càncer, segons dades de la Vall d'Hebron, causa 150.000 morts a l'any.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: And so it is just

0: can't take my mind. My mind.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: juventud.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta al Pla Inuncat a l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment divendres al vespre i dissabte al matí. Aquesta nit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats o poden anar de tempesta i fenòmens de temps violent. Per demà divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral, al prelitoral de la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 8:15 del vespre un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. I avui les temperatures ja han afluixat. De cara a demà el descens ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. El SEM, per cert, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el Procicat per calor intensa. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i Priorat. La màxima ha estat de 41,6 a Vilanova de Segrià, o els 41,3 de Vinebre. I la pica baralla política entre el govern i el Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Aquesta tarda n'ha parlat també el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
3: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino y ellos lo saben. Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo.
2: I el govern ha habilitat avui, precisament, 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració demà davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig de l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació exigeixen la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons, reclamen reforç a la plantilla i amenacen amb més mobilitzacions si no hi ha solucions a aquest tema. Darrer punt, la Diputació de Barcelona renovarà la xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros per permetre renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar armariets i també un servei de préstec i renovació de llibres. Afectarà 28 dels municipis de la Diputació.
1: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada. Durant part del passat mes de juny, un equip d'arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social va estar treballant a la cova del Tut de Fustanyà, al municipi de Queralbs. El jaciment es coneixia des de fa molts anys, però es creia que havia estat molt espoliat. Així tot, els treballs van trobar un fogar petit i una punta de projectil feta de sílex. En parlem tot seguit amb el catedràtic de Prehistòria i la persona que ha dirigit la campanya, en Carlos Tornero. Hola, Carlos.
4: Hola, què tal? Bon dia, Joan.
1: Bon dia. A més, m'has explicat que no estàs molt lluny, però no sé si és per oci o perquè esteu treballant.
4: Estem treballant a Vall de Núria aquesta vegada, fent unes prospeccions també arqueològiques i m'enganxes ara mateix a camp.
1: Mm-hmm. A camp i molt amunt.
4: Sí, molt amunt. Estem a 2.300 ara.
1: Mm-hmm. Molt bé, explica'ns com d'importants són aquestes troballes que vau fer.
4: Bé, nosaltres portem treballant, ja ho saps, en el projecte aquest arqueològic que es diu Arrels Prehistòriques a la Vall del Freser, doncs des d'aquí a Benamunt, no? On som ara, a les capçaleres del Freser, fins al seu encaix a Ripoll, diguéssim, a tota la vall. I la troballa del Tut de Fustanyà és important, o per nosaltres és significativa, si ho volem entendre així, perquè ara per ara seria l'ocupació prehistòrica més antiga de les que hem anat excavant en tots aquests anys, no? Sí. Hem estat excavant altres jaciments, la Boma dels Fadrins, el Roc de la Zoraneta, la Cova del Collell... Seria una sèrie de jaciments per aquí dalt que hem estat treballant, però tots sempre ens portaven a cronologies prehistòriques relativament més recents, d'acord? Mm. perquè ens entenguem, la més antiga fins ara on havíem trobat ocupació més antiga era la Bauma dels Fadrins, que és un gran abric, un abric gigantesc, no?, que té diferents nivells, com un pastís, no?, els més recents a dalt, els més profuns, més antics, per entendre's, i els més antics, ens, com a molt, ens en portaven fins a uns 12.000 anys abans de la nostra era, cosa que ja és interessant, perquè és un moment de transició molt important entre el Pleistocè i l'Holocè. Són grups de caçadors-recolectors que utilitzen l'abric per els seus moviments estacionals, etc. No? Però el tut de fusta allà, que és un altre jaciment que també està a Queralt, sí que ja ens porta a cronologies molt més antigues, més enllà del 35.000 i el 40.000.
1: De fet, em sembla que aproximadament, dieu, entre 42.000 i 39.000.
4: Sí.
1: Primer, explica'ns fàcilment, que la gent ho pugui entendre, com podeu datar un jaciment d'aquestes característiques. Vull dir, són uns quants milers d'anys, però clar, estem parlant d'un moment concret també, si ho mirem amb una perspectiva llarga, i si són dates ja confirmades o encara s'hauran d'acabar de precisar amb anàlisis.
4: Sí, és a dir, nosaltres en prehistòria, diguéssim, el nostre sistema de datació més recurrent, sobretot pels especialistes que treballem en cronologies entre el Pleistocè superior i un Holocè, diguéssim, per entendre'ns, és el carboni 14. El carboni 14 és el recompte de carboni, d'aquest isòtop de carboni, el carboni 14, que queda en tota resta orgànica, d'acord? Ja sigui un os, ja sigui un fragment de carbó, per exemple, de fusta cremada. D'acord? Això ens dona un temps de descomposició d'aquesta matèria orgànica, i amb això es podem remuntar amb molta fiabilitat fins als 50-55.000 anys, amb molta seguretat. Més enllà dels 55.000, necessitaríem altres tècniques de datació, no? Però, bueno, ara, per ara, el que ens interessa és que estem dintre d'aquesta forquilla de datacions relativament segures, i sobretot quan treballem amb restes de carbons, de fustes carbonitzades, en aquest cas, no? Vull dir que datem són petits carbonets, com els que utilitzem a la barbacoa, però que queden dintre dels fogars o de les estructures de combustió que utilitzaven les persones, que ens permeten datar amb molta fiabilitat.
1: Aquesta cronologia hem llegit que coincideix amb un moment molt interessant, no?, dels darrers neandertals i l'arribada dels primers homo sapiens a Europa. No sé si amb les dades actuals es pot saber qui va ocupar la cova o encara és massa d'hora?
4: És massa d'hora, Joan. Tot just pensa que... bueno, respon primer a la teva pregunta. Efectivament, aquesta franja cronològica, a grosso modo, entre el 45.000 i el 35.000, ens movem en un moment que anomenem de reemplaçament, no?, de desaparició dels antics, de les antigues espècies que vivia aquí, que era l'Homo neandertalensis, l'Homo neandertal, i l'arribada de nosaltres, de la nostra espècie, dels Homo sapiens, no? És un procés de trànsit terriblement complex, molt interessant a nivell històric, que es desplega per tota la vessant sud d'Europa, i que ara per ara, ja et dic, que mou molt, molt dels interessos de la prehistòria actual. Llavors, una datació de 42.000, pues, efectivament, ens situa en aquest interval, i haurem de seguir les excavacions, veurem a veure si aconseguim ampliar més espai excavat, si aconseguim caracteritzar millor els tipus d'eines que deixaven per poder definir una o altra espècie. Serà molt interessant en aquest sentit, per exemple, les anàlisis de frontera que fem ara, de recuperar l'ADN del sediment de la terra que excavem. Això ja és màxim que es pot fer ara mateix, és a dir, les nostres espores, les nostres pròpies restes d'ADN queden, per dir-ho així, fixades en el sediment, en la terra, en els sols, per on trepitjaven aquestes persones, i tot i no tenir restes humanes, restes esquelètiques, podem recuperar l'ADN d'aquelles persones. I, evidentment, l'ADN d'espècie neandertal o d'una espècie sapiens serà completament diferent.
1: A més a més, crec que s'està avançant molt en aquest tema. A Sant Joan tenim un, un investigador, en Xavier Roca Rada, que ha estat estudiant els moviments migratoris a Centroamèrica abans de l'arribada dels europeus i explica que això, que en pocs anys restes que, de les quals no es podia extreure ADN per com estava, doncs que amb l'avenç tecnològic, doncs que ara es podia, vull dir que és molt interessant, tot això.
4: Sí, sí, en els últims anys la paleogenètica ha canviat completament el paradigma i el que anomenem ara ADN de nova generació està permetent fer coses que fa uns anys era impossible.
1: Una pregunta, és a dir, estem parlant d'una zona que a l'hivern doncs, és molt hostil a la vida, com a mínim a nosaltres, amb la nostra perspectiva. Què hi feien aquesta gent en un lloc així?
4: És una pregunta fonamental, del nostre projecte, perquè quan vam començar el projecte a buscar recuperar jaciments prehistòrics en aquestes cotes, i sobretot quan ja té mous a cotes superiors a 2.000 metres, normalment els companys et deien que estaves grillat, que aquí no hi haurien ocupacions, que serien molt minses, i res d'això. La veritat és que hem trobat jaciments que són espectaculars. El propi Roc de les Uranetes, que és una necròpolis funerària del bronze, és ara per ara la necròpolis més important que tenim a tot el Pirineu, prehistòrica. O la Bauma dels Fadrins, amb una seqüència maquíssima des de final de Plistocè, inici de l'Ocè. Quin tipus d'ocupacions són aquestes? Intento respondre la pregunta, no l'evito. Probablement són ocupacions estacionals. Són ocupacions que es mouen en determinats moments de l'any, que venen a buscar alguns recursos que ofereix la muntanya o l'alta muntanya i que probablement no estan en cotes més baixes, però que, evidentment, com tu dius, estan sotmeses al calendari estacional.
1: També entenc això, que no és ara com era abans, perquè de fet que he llegit que també s'hi han trobat moltes espècies que ara doncs, no les hi faríem allà dalt, per tant que entenc que tampoc ens ho hem d'imaginar com és ara, no?
4: No, o sigui, depèn, clar, el clima va canviant, no? Depèn del moment en el que parlem, no és el mateix parlar d'un òptic, un òptim climàtic dintre de l'oceà, que dintre de la transició entre l'oceà i el Pleistocè, que és un pic molt fred, no? O les darreries del Pleistocè, que sí que les condicions climàtiques milloren, però bueno, segueixen sent més fredes, serien més fredes que habitualment. Però el tub de Fustanyà, i si em permets explicar-te una altra coseta, més enllà de l'evidència humana, que és molt interessant, hi ha tot un registre associat a aquests dipòsits d'argila que s'han colmatat dins de la cova i que són els que excavem, tot un registre d'espècies de fauna actualment extintes, però que vivien aquí. M'explico, per exemple, l'ós de les cavernes. És un tipus d'ós que va viure aquí probablement fins al 25.000 aproximadament. És un ós molt més gran que el nostre ós bru. L'ós bru ja sabem que va viure aquí a Pirineu i a la Vall del Freser pràcticament fins al segle XVII-XVIII, penso que hi ha les darreres mencions, però d'aquest parlo, és un ós molt més gran, és l'ós de les cavernes anteriors. Una altra espècie avui extinta, el lleopard de muntanya. És una, te l'has d'imaginar com no el lleopard del Serengeti, diguéssim, o de l'Àfrica, sinó més aviat com el lleopard de l'Himàlaia, que és un animal molt avesat a moure's en espais d'alta muntanya, per rocallams, etc. No? Altra espècie, la hiena, per exemple, surten fragments de restes de hiena. Avui són espècies totalment extintes, però durant el Pleistocè final vivien aquí.
1: I la meva pregunta també és curiós, no en som conscients d'això, no sé si és una part en la que estem fallant mitjans de comunicació, per exemple, en la divulgació, o és a dir, potser en ficció, perquè tenim al cap doncs, moltes pel·lícules i moltes històries que ens situen en altres llocs, amb animals molt curiosos i això, i aquí, que pel que dius també doncs, podríem explicar-ho o podríem utilitzar-ho, no es fa molt, no?
4: Bueno, assumeixo ho assumim des del col·lectiu acadèmic també part de la culpa. Poder no ens hem sabut explicar, tampoc, Joan, no ho sé, poder... Clar, per nosaltres entra dintre la dinàmica d'aquest coneixement de les espècies del passat extintes, associades a un tipus de medi que en fem, que les estudiem, no? I potser doncs hauríem de fer més, sí, com tu dius, hauríem de fer més treball de socialització i explicar amb més detall els resultats. A vegades potser no es fa o potser no aconseguim arribar al gran públic perquè potser pensem que no interessa gaire, però jo crec que realment són temes que a la gent en general li interessen.
1: Sí, sí. Jo avui quan arribi a casa els explicaré als meus fills i tots aquests animals i segur que flipen.
4: Doncs el lleopard és una espècie increïble. Hi ha poques restes paleontològiques, poques restes fòssils a Catalunya, i precisament el tut de Fustanyà és una de les restes, és una de les coves, per dir-ho així, que més restes d'aquest gran fèlid que vivia aquí en tenim.
1: Hem parlat de per què era important aquestes troballes i hem parlat molt poc d'exactament el que heu trobat. No sé si ens ho pots descriure i ens pots descriure una mica com ens hem d'imaginar la cova del tut de Fustanyà.
4: Bueno, nosaltres excavem aquest paquet d'argiles o aquests sediments que estan dintre de la cova, els excavem amb molta precisió. Molta precisió vol dir que si és una excavació molt lenta, on no ens interessa tant recuperar moltes restes, sinó recuperar-les molt bé. Recuperar-les en la seva posició exacta, fent un registre molt acurat en fotografia, en posició cartogràfica, etc. Perquè això serà el que després ens permetrà interpretar els diferents nivells, la cronologia, la relació, el tipus d'activitats que s'hi feien allà dintre, d'acord? Llavors, el tipus de registre per una persona que no hagi sentit mai parlar, o el tipus de restes, però ho dic en un llenguatge més planer, que recuperem són restes d'ossos, vale? D'aquestes espècies que us comentava, però no us imagineu un esquelet sencer, no, fragments d'aquests ossos, que òbviament nosaltres som especialistes a identificar doncs, quin os és, de quina espècie és, com si ha estat processat, com està modificat, etc. D'acord? I després, el més habitual en aquestes cronologies és trobar restes de l'utillatge de les eines que feien servir aquestes persones, que el que ens arriba, Joan, per descomposició, són les eines fetes en pedra. Llavors, en aquestes eines fetes en pedra, la més característica la que acostuma a sempre, i aquestes societats tenien una predilecció, són les eines fetes amb sílex. Sílex és un tipus de pedra, una roca silícia, que talla molt bé i que permet fer eines molt afilades i amb molta definició, per dir-ho d'una manera.
1: Ja per anar acabant, ens has explicat això, que esteu ara treballant en una altra zona, bueno, a la mateixa zona, però a un altre punt. No sé si ens pot explicar alguna cosa, o és molt d'hora, o no et permeten fer-ho.
4: No, de fet és un altre jaciment que portem al projecte treballant. Potser la gent ha sentit ja veus o alguna notícia, perquè a principis d'any vam publicar ja alguna troballa. Es diu la Cova 338, és una cova que està aquí per sobre de la Vall de Núria, que és una zona que la gent d'aquí probablement la coneixerà, que és la zona del forat de l'embut. Doncs aquesta és una cova, una formació calcària, on aquí és molt interessant, Joan, perquè primer, també, grans troballes de la Vall de Freser. És la cova prehistòrica més alçada que hem trobat mai, amb un registre ric, intens, és a dir, amb un ben parit, d'acord? És a dir, sí que és veritat que per sobre dels 2.000 metres, en altres punts del Pirineu, Massís Central, etcètera, la zona del Pallars, per exemple, s'han trobat jaciments fins i tot a més alçada, fins a 2.500, però sempre parlem de jaciments molt escadussers, amb un registre molt, això és molt... molt, molt concret, molt, molt petit. Aquesta cova, en realitat, i pel fet de ser una cova tan alçada, i el fet de que els dipòsits estiguin ben conservats, fa que esdevingui un jaciment prehistòric amb molta entitat. I que, a més, aquesta alçada pues, la fa pràcticament única als Pirineus. Però bé, a nivell històric, per què ens interessa més enllà de la seva localització? Perquè hem trobat uns nivells prehistòrics que estan associats a l'explotació, a veure si ho puc explicar senzillament, a l'explotació d'un mineral verd que es diu malaquita, que és molt ric en coure i que aflora precisament en aquesta vessant d'aquí. Llavors, la hipòtesi, tal com ho hem publicat, és que aquesta gent pujaria, faria ús d'aquesta cova per anar a recolectar aquest, per anar a explotar aquest mineral, el portaria a la cova, i aquí a la cova el processaria. Hem trobat una espècie d'estructures de combustió petit. No són fogars, són estructures on sí. Allà calentaven aquest mineral, la malaquita el calentes, i llavors emulsiona el coure pur. Sí. I aquest coure pur és el que s'enduien. Sí. És com si fos una estació minera, en el sentit de que feien explotació minera a l'aire lliure perquè recolectaven aquestes vetes de mineral verd que surt aquí, sí. El processaven a la cova, extreien el que no volien de la roca, del mineral, i s'emportaven el coure pur.
1: És ben bé que...
4: I això és espectacular. Estem movent en una tecnologia de 3.500 abans de Crist, que pràcticament són les primeres evidències de metal·lúrgia a la prehistòria. Saps que la prehistòria... Ara hem fet un salt pels oients de parlar de tot de fustanyà, on estàvem parlant de caçadors-recolectors, de l'edat de pedra, diguéssim, i ara t'estic parlant d'un altre jaciment que ja és la nostra espècie, Homo sapiens, i que ja són... aquesta gent ja domina l'agricultura, la ramaderia, i que, a més, comença a tocar per primera vegada els metalls i entrem ja, per tant, a l'edat dels metalls.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. És curiós com també s'enllaça la història, perquè justament Can de Bànol també està explotant el tema del metall a nivell turístic patrimonial. Vull dir que això encara ho fa molt més interessant. Carlos, moltíssimes... Digues.
4: No, que aquest és un fil molt interessant, Joan, d'estirar, perquè tota la tradició metal·lúrgica de la vall ara la podem remuntar encara més enrere.
1: Perfecte, Carlos, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Seguirem les vostres investigacions i troballes.
4: A vosaltres, Joan, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: Doncs estem aquí a la plaça Major. Tenim davant les pancartes que han aparegut aquesta setmana i que han col·locat un grup de veïns que doncs, estan descontents i tristos perquè doncs, no es puguin fer coses a la plaça. La situació ja saben els veïns, no? Que l'Ajuntament diu que la casa Blanxart està en mal estat i que és perillós, i el bisbat no hi està d'acord i tampoc no s'arregla o no es ven o no es fa el que s'hagi de fer perquè doncs, tot això tiri endavant. Un d'aquests veïns que ha tingut aquesta iniciativa és en Nando Gil, que tenim amb nosaltres. Hola, Nando.
2: Hola, bon dia.
1: Mira, parles tu, però...
2: Parlo en nom de tots,
1: parles, no? Parles en nom de tots, explica una mica qui sou.
2: Sí, oita, som una colla que havíem sigut membres de l'Associació de Veïns de la Vilavella. El que passa que nosaltres ens vàrem fer grans i, esclar, vàrem arribar a plegar i ho vàrem traspassar amb una altra gent. I nosaltres, esclar, aquí a la plaça, quan vàrem veure que passava això, és que es tancava i tot, però, ostres, ens va saber una mica de greu, no? I ens vam reunir entre el 4 o 5 i vàrem començar a tirar-ho endavant. I sí, vam començar amb una recollida de signatures. Llavors vàrem fer unes pancartes perquè nosaltres el que volem és tornar a donar vida a la plaça, no? Perquè amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada i va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no?
1: Clar, sou gent que ja heu viscut moltes coses aquí a la plaça, no?
2: Moltíssimes. Aquí hem arribat a fer la revetlla de Sant Joan, es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes. Vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és... Vull dir, les botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? I ara hi havia unes festes populars, com és, per exemple, tot això que he explicat, la tipa de tapes, la revetlla i moltes coses, doncs, és clar, això ja no es pot fer, no? S'ha de buscar uns altres llocs. Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució de part de qui sigui, però que és que això no pot continuar així. Jo crec que s'hauria de prendre una solució. L'Ajuntament, per exemple, ja es veu que ho tenen... Varen fer un estudi de tota aquesta història, els hi van presentar amb el bisbat ho va rebutjar perquè deien que ho volien... Bueno, les seves històries, que jo ja no hi vull ni entrar-hi, però, esclar, està tot parat i això es continua i cada vegada es va degradant més, no? I no sé com s'acabarà.
1: És un símbol, la plaça, també de lo que havia ser la Vilavella, no? I entenc que a nivell personal, és a dir, a més del fet de no poder fer activitats aquí, a nivell personal, pels que sou veïns de la Vilavella...
2: Sí, hòstia, ens sap molt greu, per això ens vam moure, no? Aquests veïns que havíem sigut de l'associació de la Vilavella. Clar, a nosaltres ens sap molt greu quan veus la plaça tancada, no veus a baixar gent pel carrer Major, que al tanto que això és, parlem de la Vilavella perquè és la plaça del poble de Sant Joan, és la plaça Major. Quan es fan festes ve tothom de tot arreu, del veí dels barris de dalt, vull dir que, ostres, i a nosaltres ens sap molt greu que cada vegada anem minvant amb el puesto, cada vegada és més petit això i no sé com s'acabarà,
1: Tu te'n recordes de quan estava la botiga oberta?
2: On hi havia la... I tant, me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio. La ràdio era sota l'Ajuntament, al costat hi havia encara Genoveva, la botiga d'en Blanxart, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria... Bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems. És clar que la vida va canviant, els negocis funcionen o no funcionen, es van tancant i ja no s'obren més, no? Però, ostri, la vida de la plaça sí que hauria de continuar, siguem viva, perquè si no ens acabarem de carregar tot el...
1: Ara entrarem en la campanya i en el que heu fet i en el que penseu fer, però abans deixem també demanar-te, tu creus que si, per exemple, Can Blanxart hagués un hotel o cases o un negoci, el que sigui, que també justament ajudaria a donar més ambient a aquesta plaça. També estem ara sota l'ombra de l'edifici de just de davant de, sí, d'on hi havia el Font Roma, que també està buit. Tu creus que recuperar aquests edificis també ajudaria?
2: Home, jo crec que si, per exemple, davant de Can Blanxar, que és de la que estem parlant, si fes alguna cosa, pues sempre donaria alguna cosa més de moviment aquí. I el principal seria que una vegada s'hagués arreglat això d'una manera o d'una altra, ja es podrien tornar efectivitats, i si no, aquesta que estem parlant, que estem a sota, allà al Font Roma,

0: Per anar-ho tirant endavant, perquè a partir d'ara d'això de les pancartes també volem fer una enganxada de cartells reivindicant el tema de la plaça que els penjarem per tot Sant Joan, no? I tenim previst fer diverses actuacions més, però que encara s'han d'acabar de confirmar. Bueno, és sortir a tots els medis. Volem intentar anar al RAC1, estem fent uns escrits per anar al RAC1, estem fent uns altres històries per anar a TV3, vull dir que hem de fer el màxim de rebombori perquè li hem de tornar a donar la vida que tenia la plaça, no?
1: Clar, la veritat és que això que deies, que hi ha molta gent que s'ha sumat, segurament si comencem a demanar què és el que s'hauria de fer, sí que hi haurà doncs,
2: diferents opinions,
1: no? Perquè aquests dies ho hem sentit. Evidentment, nosaltres, per exemple, creiem que és un element patrimonial, però també hem sentit gent que diu, que ho tenen a terra. Però sí que...
0: És més complicat del que sembla. Això de tirar-ho a terra i no, bueno, vull dir, t'ho dic perquè aquí a l'Ajuntament, ja ho he dit abans, va fer un projecte, tot això, i després ho van enviar amb aquesta gent, inclús la casa aquesta ja està una licitació, inclús ja hi ha l'empresa per tirar-ho a terra i tot. El que passa que aquesta gent del bisbat van dir que allò no era vinculant i tota la història, i ho van tirar enrere. I esclar, i això està parat. I a l'estar parat, bueno, això es poden passar anys i anys i anys, i podem estar pues, sempre més així. Que això vol dir que ens haurem matat la plaça. Mm. Perquè si ara comences a portar-te les festes que es feien aquí cap al passeig, a l'altra plaça i no sé què, i s'acabarà tot això. I és molt trist, eh?
1: En tot cas, això, perquè la gent ho sàpiga, que en el cas que encara que s'enderroqui, quan es torni a construir, s'han de guardar les pedres, sí, i s'ha de tornar a fer tot,
0: sí, sí,
1: perquè tingui la mateixa fesonomia, eh? Està protegit.
0: És veritat, això, per exemple, encara que s'arribés a fer l'enroducament, el tirar-ho a terra, per exemple, pues s'ha de conservar aquesta façana, les voltes i tot això, però això ja està contemplat a dintre del projecte aquest, no?
1: Molt bé, doncs escolta, anirem seguint les vostres activitats. Ara esteu recollint signatures.
0: Sí, ara estem recollint signatures i entre avui i demà farem aquesta plantada de cartells, que això és de les signatures, ja t'ho dic, a mi m'ha sorprès, eh? Perquè, hosti, no es tracta anar ni a favor ni en contra d'un, sinó simplement és donar l'opinió de dir, escolta, tu, allò de la plaça no pot estar així, no? I he quedat sorprès de la quantitat de gent que està signant, eh? I a tothom que els hi dius, vull dir, no tenen cap problema, eh?
1: Molt bé, doncs gràcies per atendre'ns, eh?
0: Gràcies a vosaltres.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: La cal·ligrafia del temps és el nom de la nova exposició que es podrà veure a l'Espai Art L'Abadia, al Palau de l'Abadia, a partir de la seva inauguració aquest pròxim dissabte a les 6 de la tarda. La mostra es podrà veure fins al 20 de setembre i és de l'artista visual multidisciplinari terrassenc Gabriel Barderi, que ja tenim al telèfon. Hola, Gabriel.
2: Hola, bon dia, Joan.
1: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: Un plaer.
1: Fa molt temps que et dediques a l'art i mirant la teva obra que hem trobat a internet, realment això de multidisciplinari la defineix molt. Vull dir que veiem fotografies, instal·lacions molt diverses. No sé per on vas començar.
2: Clar, la primera pregunta que m'has fet és si feia molt temps que m'hi dedicava. És realment sí. Ja fa. És allò típic que podem dir, que les inquietuds de quan ets així jovenet doncs no les deixes, i aquest ha estat el meu cas. El que veieu, és clar, és que tot el recorregut que he fet, jo vaig començar amb el que seria possiblement el més tradicional, d'una representació naturalista, pictòrica, molt avasada al que són els paisatges vallesencs, etcètera, no? Aquesta tradició. Però al cap d'un cert temps, doncs, aquestes inquietuds cap a el que és la creació, el llenguatge mateix artístic, no? Situat a nivell personal, doncs són els que d'alguna manera van definir justament doncs aquest camí que ha anat intentant trobar tots aquests elements, totes les eines i procediments necessaris com per poder il·lustrar idees i conceptes que m'interessaven. Per això, d'alguna forma, doncs, anem navegant des del que és el vídeo, la fotografia, la instal·lació, qualsevol cosa que sigui necessària, doncs, per poder dur a terme justament els treballs.
1: Comentaves això, que ja des de petit, de fet, quan ets petit, qualsevol cosa, no? Tens una mirada molt, molt, molt innocent i qualsevol cosa pots fer que sigui un dibuix, un art, un collage, no? I això potser ho perdem els que no som artistes, no?
2: Suposo que el que no fem és estimular-ho. I llavors hi ha altres aspectes doncs, que segurament interessen més i ens decantem cap allà, no? Però sí que és cert que l'educació ha estat molt temps en el qual doncs, no s'ha dirigit a estimular justament aquestes vessants més creatives, no? Aquestes vessants d'una retrobada amb el llenguatge personal. I bueno, així ens hem anat trobant d'una contínua lluita amb el camp docent de lo que són les arts visuals, plàstiques i de tot tipus, amb aquest intent doncs, de conservar i d'incentivar lo que és la creació artística.
1: Clar, com dèiem, tantes disciplines, no sé quin és el procés creatiu, si tens una cosa que vols expressar i llavors mires quina és la tècnica o la forma per expressar-te, o al revés, dius, vaig a fer alguna cosa de fotografia i llavors, doncs, com funciona?
2: Sí, jo funciono per centres d'interès, i aquests centres d'interès a vegades duren anys. En aquest cas concret, estem parlant de la cal·ligrafia del temps, doncs mira, doncs és un àrea al voltant del que és l'efímer, i a partir d'aquí el que és el temps i la memòria. Aleshores, doncs, hi ha aspectes aquests doncs, que es concretitzen amb coses que d'alguna manera es fan present, ja siguin pintures, ja sigui fotografia, ja siguin vídeo, que fa referència justament en aquesta concepció doncs, que m'ha interessat. No? Per això que d'alguna manera el primer el que hi ha és la idea, i a partir d'aquesta idea el que faig és desenvolupar o intentar trobar aquells mecanismes, com t'ho diria jo, aquests mecanismes tan visuals com que estimulin aquesta aproximació, no? de l'espectador a el que és aquesta idea inicial que em va portar a dur a terme doncs, a treballar.
1: Per tant, entenc que encara que hi ha una exposició amb un nom, les obres no tenen per què ser totes de la mateixa època, si s'allarga, no?, durant tant temps aquest teu interès per coses concretes.
2: Sí, el que passa que fixa't que els meus treballo per projectes gairebé més que per obres. Són projectes expositius, coses concretes que t'han demanat. Llavors el que el que hi ha és un temps, a vegades més curt, més llarg, doncs intentant treballar possiblement en aquell espai concret, perquè tot el que s'exposa allà tingui una coherència, tingui una narrativa, no? En el cas concret, doncs, d'aquí del claustre, doncs està pensat justament en la seva gènesi, com està muntada, no? Els dos nivells, i veure com d'alguna manera es connecta un amb l'altre. I aquest temps que d'alguna manera, i aquestes obres que fan referència en aquesta temàtica, encara que estiguin fetes amb mesos de diferències o amb algun any, tampoc és tant, any de diferència, doncs d'alguna manera sí, parlen el mateix, tenen aquest mateix transfons, tenen aquest fil, d'alguna manera li donen sentit a tot plegat.
1: Què hi podrem veure exactament? És a dir, quines obres, o posen algun exemple o de...
2: Sí. Mira, és el que et deia, va tot lligat a el que és aquesta concepció del temps i la memòria. Llavors porto unes obres que ja tinc fetes i que recentment he exposat aquí a Terrassa, i que fan referència a una sèrie que se'n diu Omplir els espais en blanc. Aquestes obres, que se'n diuen Mil llacs de memòries, és un rescat d'un arxiu fotogràfic del meu avi patern. Segurament el més interessant de tot plegat és no reproduir aquestes fotografies, sinó com incorporar o com incorporar-me a la mirada del meu avi sobre aquestes imatges, sobre aquests familiars que jo no vaig conèixer. Jo no sé qui són. He perdut tot el registre, he perdut tot el fil de saber exactament aquestes persones que estan situades en aquestes fotos. Per tant, d'alguna manera el que veureu, doncs, és un treball, és un intent de situar aquesta memòria i el meu temps en aquesta memòria, en aquestes obres, doncs, omplint aquests espais en blanc, aquests forats, com a metàfora d'aquesta distància entre el que és una imatge, del que saps que és un familiar però que no està identificat.
1: Són fotografies, és a dir, és un tresor, trobar-te a coses així, però no sé si era això, si vas descobrir que hi havia un talent fotogràfic, simplement no són fotografies familiars com les que pot tenir tothom, o...
2: Sí, jo penso que el que fa que les fotografies realment siguin interessants, primer de tot, és la mirada del qui va fotografiar. I llavors el que tenim és aquesta triangulació amb la mirada que ara és espectador. Clar, entre aquesta i l'altra, el que tenim és la meva mirada com a artista, no? I aquesta mirada com a artista se situa al mig, i el que faig és manipular aquesta foto, però senzillament per tornar-la a fer visible, però d'una manera diferent. És difícil d'explicar, sí. Però ja veureu que són obres que realment han estat reproduïdes sobre paper, i jo he intervingut subtilment en aquest paper. Aleshores, doncs, això està molt bé, diguem-ne que seria la part més visual, però jo penso que el transfons de tot plegat és el que fa, per almenys per mi, més interessant, no? És el fet d'aquesta distància, no? D'aquesta distància, o sigui, tu el que vols, tots el que volem, és generar records per una memòria. Aquesta memòria és la que ens defineix, no? És la que ens construeix. Però què passa quan aquests records ja no et pertanyen i ja no tens cap enllaç per saber exactament per què aquella persona els va fer? Llavors aquí entrem en aquest camp que deia abans que m'interessa, no? El que és efímer, i per tant, doncs, entrar dintre el camp de la memòria i del temps.
1: Entenc això, que com dius tu, no, d'aquesta voluntat de deixar record, aquest parent teu també ho va fer-ho, i ara estaria content, no? Vull dir, segurament quan la seva feina va pensar mai que això passaria.
2: Quedaria parat. Era un personatge, sempre dic, i aprofito en tot cas per dir-ho, era un personatge que no el vaig arribar, com aquell qui diu, a conèixer. I era una persona que tocava la guitarra, tocava el violí, a més era constructor de cases, a més era un mig pagès, a més dominava el temps de el camp de la biologia aplicada al que eren els cultius. Vull dir, vas descobrint coses, però després tenia aquesta altra part, que és que a més era fotògraf, i a més utilitzava elements d'allò que dius inversemblants a l'hora de revelar fotografies directament del sol amb unes planxes enormes, i bueno, doncs aquesta era una de les seves parts concretes. Per tant, esclar, trobem una persona que no era una sola vessant, jo no crec que ell mateix considera artista, però sí que era polifacètic a molts nivells, que li donava una mica aquesta condició de ser molt singular.
1: No? D'alguna forma és alguna cosa que també has heredat, vull dir que no? Allà hi ha la història, no sé si, si són els gens o és l'entorn o vés a ser, o la memòria... No,
2: alguna cosa deu haver-hi per aquí per mig.
1: Explica'ns una mica, has exposat a molts llocs, què et sembla l'espai de l'art, l'abadia?
2: Ah, molt maco. Jo quan així el vaig veure, o sigui, anem a veure, l'obra que jo faig, jo penso que sempre té un transfons no religiós, però sí potser del camp més espiritual, la forma en com tracto les imatges, la manera en com integro els diferents elements, doncs d'alguna manera li dona, necessita uns espais molt concrets per ser contemplats, no? Per ser mirats. I aleshores, doncs, el claustre de l'abadia acompleix aquesta funció concreta de generar-te un recorregut, un espai amb aquest element central, no? Penso que i a més el tenia dos nivells, també m'ha permès doncs, generar aquest doble diàleg, no? El diàleg amb les obres que hi ha a baix i les que hi hauran a sobre, que són fotografies de gran format. Penso que té unes mires i unes proporcions magnífiques. Les instal·lacions també està molt bé i penso que és un lloc molt, que teniu molta sort doncs, de poder-lo tenir i poder-lo utilitzar per ensenyar art en aquest cas, no?
1: I sort doncs, que també atragui a artistes com en Gabriel Barderi. Doncs moltíssimes gràcies. Recordem això, que la inauguració serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i que ho podrem veure durant tot l'estiu, que també és una de les molt bones èpoques per exposar, perquè doncs, passa molta gent per la nostra vila, per tant que segur que en gaudirà molta gent. Moltíssimes gràcies, Gabriel.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Bang, bang, dispara, la sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge, era del tot inimaginable. Dos, tres,

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc. May contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.